que la prestació és escassa. Et fa trocant el fred, ho menja poc, ho menja trop. Oh yes. Por si de un periodo en sí, ma certo el pasará. Me dispiace, ma in rock, che capita, mia cara.